0: Ahora.
1: Aquests són els nostres consells. Fer netes set sabates. A set sabates banyades difícilment se les treu brillantor, però la tasca se facilita si afegiu en el batum unes gotes de llet.

coneguem les nostres dites i refranys. Amistat per interès no dura perquè no és. En dir la veritat, se'ls perden les amistats.

0: llama Aníbal, de acá de Palma.
1: Som nanita de Coll d'en Rabassa.
2: Som d'Antònia de Lloreta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Estimades amigues i estimats amics, som en Joan Erasmo Mochi i estic parlant des de Madrid. Llàstima, perquè m'agradaria estar a Palma amb altres. Però què hem de fer si les coses són així? De totes maneres, jo també tinc la possibilitat de poder gaudir de la programació de Ràdio Murta, que és boníssima. M'agrada molt la música que posen. I per això vull agrair aquesta programació i vull felicitar a Manu Blanco, el responsable de l'emissora, i a tot el personal, i enviar una forta abraçada per a tots. Hem de compartir la bona música de Ràdio Murta. Una abraçada forta.

Aquests són els nostres consells. Pelar cebes. Un dels procediments per no plorar mentre pelam cebes és banyar freqüentment els dits dins aigua freda.

coneguem les nostres dites i refranys. Aigua de març, herba en els sembrats. L'aigua de març només és bona per criar herbes.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els oients de Ràdio Murta.

0: Anna, sí, és que és farta. Des de Xillà, me diuen Juane. Me pare, però, de Vila Franca.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Aquests són els nostres consells. Sense gust a cremat. Quan se vos hagi cremat lleugerament un aguiat o un plat de llegum, proveu aquest consell. Cobriu el perol o solla amb un pedaç humit durant uns 5 minuts. Passat aquest temps, descobrireu que el gust de cremat s'ha dissimulat.
1: Me estoy acostumbrando a ti de tal manera

coneguem-nos les nostres dites i refranys. Ànima per ànima, ànima mia. Ho diuen per indicar que en el perill cadascú mira de salvar-se ell primer.

0: Margarita, le llamo de la colonia de San Jordi.
1: ¿Cómo pedes de conocer?
2: Llamo de Rono del Terreno.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, feta per la gent d'aquí.
4: Radio Murta, Radio Murta.
5: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-650304, 65 0304. Tomeu Barceló S.A.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Llet materna. Si esteu donant espit en el vostre fill i voleu produir més llet, proveu a menjar aufaus. És un recurs que funciona. La podeu trobar tant de manera natural com en pastilles a les arboristeries.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviam una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients...
1: De Manu Blanco.
0: De Radio Murta.
1: Això mateix. Besitos.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rullant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rullant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
2: Aigua potable, Martí Serra.
3: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
4: Servim per tot Mallorca.
3: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
5: Telèfon 971 44 31 44. 971 44 31 44.

0: Reales de la Cabana.
1: Son Vial de Sant Adrià.
2: Son Cati de Manacor.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-7407.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
1: Esta casa se vende sola. En internet pone que vale...
2: Hay algo que solo entiendes cuando llevas años en esta profesión. Que no hay dos ventas iguales. En Fincas Fiol llevamos casi 30 años sabiendo leer lo que otros solo publican. Que cada casa tiene su historia y que cada operación su estrategia. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
3: En Instaladora Cardel, con más de 50 años de experiencia en el sector industrial y hotelero, somos expertos en instalaciones de salas de caldera, fontanería, climatización, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro, eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.
4: Instaladora Cardel, calidad y profesionalidad a su servicio en calle Cambalero número 5 del polígono Cambalero y en instaladoracardel.es.
5: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
6: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedido gasoil Sambi ara...
5: Pues jo faré lo mateix. No vull pagar més.
6: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
5: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
7: Aquests són els nostres consells. Roba d'hivern. Quan guardeu la roba d'hivern, no oblideu d'introduir dins els armaris uns saquets amb cotó i pell seques de llimona. A més de donar una bona olor a tota la roba, mantindran a ratxa a les arnes.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té feines, que les faci. Se diu contra aquells que sempre manen fer a altres les coses que podrien o haurien de fer ells.

Cada dimecres a les 10 del vespre vos esperam a Benestar 360 a Canal 4 Televisió, un programa que vol ajudar a viure millor amb consells útils d'especialistes en salut, ment i benestar. Perquè l'objectiu és clar, viure molt d'anys però sans i feliços. No ho oblideu, Benestar 360, cada dimecres

0: Anna Maria d'Algaida.
1: Amb en Joan d'aquí de Serenals. De Brinxament, Rafael Cussol.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que l'obelisc de la plaça Cardenal Reig de Palma està dedicat a l'arxiduc Lluís Salvador? Ràdio Murta, música i companyia durant tot el dia.

de Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que

nada en aquesta vida, no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

sense tu no és el mateix cada dia. M'agrada molt pensar en tu. M'ho dit de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i et soc un sort

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Vice Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Vice Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: ¿Te apetece una escapada perfecta? Campicafort te espera del 15 al 17 de mayo. 3 días y 2 noches en un hotel de 4 estrellas en un entorno único cerca del mar. Con todo incluido, con bebida, relax, diversión y desconexión total. Un destino ideal para disfrutar de playa, tranquilidad y buen ambiente en Mallorca. Reserva ya en el 641-756-289. Campicafort, tu escapada empieza aquí con Bonagent.
2: Bon dia, Manu. Som la Maria de Petra. Jo telefono a 2 per dia i març de matí. Me pots parlar una cançó d'una pel·lícula d'una Concha Piqué, Maria de la Mercedes. Jo us dic que era meu home que està dins l'hospital, molt malament. Espero que se parli de pes. Ai, jo vaig... Ella va fer el dic en Francisca de Menorca. Ana Coloma de Sant Oliva, Ana Nati, Ana Lluïsa Vinca, Ana Margalida de Campanet, Ana Tomà Navarro, Ana Miquel de Portichol, Ana Antoni de Lloret, que és la seva parella, i a tu, a la teva dona i a els nens, i a ta mare, la dona de l'Ambé, Ana Florentina de Petra, Ana Belciana, Ana Francisco Muna i a la seva dona. Ana Martí Cremella i a la seva dona. Ana Francisca Tanchona i a la seva dona. I a la amo. Ana Maria Antònia de la carnisseria. A la meva cosina Ana França i a la Jaume i a la Joana. Totes. No, bé. A la meva germana Catalina que se preocupa molt del meu amo. Ana Magdalena de Sant Guineu i a Catalina. Ana Mateu Beassa i Ana Maria. De tots. Va, no. I llavors també el dedic a Ana Maria, a Anabel de Ana Maria Freireta. A Anabel de... A Anabel de Ses Pare, que es treballa a Ses Pare. A la Marga del Brollador, a en Bernat. A la Marga del Brollador, a en Caldes, a en Bernat i a Anabel. A tots. I una vegada molt forta a la nit. I tots els assistents de la farmàcia. I en Miquel Espotecari. A tots. I tots que s'hi deixen a la Molineta. I en Joan Espontrista. A la Bàrbara i en Lluís. I a tots que s'hi deixen. I a tots. A tots, a tots, a tots. I una vegada molt forta a tu i a la nit. I adeu. Per dimarts de matí s'hi pot passar. Una cançó de la Maria, per a Concha Piqué, Maria de la Mercedes. Jo el dedico a la meva home, especialment. Adéu. Adéu.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
3: ¿Dientes fijos en un solo día? En Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
4: Hola, Radio Murta. Son Antoni Campomar de Pollença. I m'agradaria escoltar una cançó que se diu Échame a mi la culpa, d'en Albert Hammond. I dedicar-la principalment al meu fill i a la meva filla. Vale, moltes gràcies. Adéu.

0: Domingo 17 de mayo, vuelve la emoción a la Plaza de Toros de Inca. A las 18:30 horas, gran corrida mixta con 6 imponentes toros, 2 para Rejones y 4 para Lidia. Con figuras como Guillermo Hermoso de Mendoza, Borja Jiménez y Marco Pérez. Una tarde de arte, valor y tradición que no te puedes perder. Domingo 17 de mayo a las 18:30 horas, vive la intensidad y siente la emoción en una gran tarde de toros en Inca.
1: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
2: Ràdio Mutza, en primer lloc, gràcies per les cançons que m'aportaren pel meu penyó, que són meravilloses. Bé, jo sentit que m'agrada, el cantant que m'agrada més. I li volia dar les gràcies per això. I també volia sol·licitar una cançó per quan qualsevol dia, perquè sempre estic escoltant aquesta emissora, que fa 55 anys que me vaig casar, però malament que no vaig molt bé. Aquesta, un de la pel·lícula, La Valera de Portugal, que vaig conèixer la meva dona fa 55 anys en aquesta pel·lícula, i en aquesta cançó me va quedar, i si ella ho escolta, dirà, aquell home meu encara pensa que el que pica jo. La Valera de Portugal. Cosa vol dir, perquè ho escoltaré jo, que m'agrada. Au, agraït, i moltes gràcies per el que mos fan, per nosaltres bé, perquè jo principalment no puc sortir de la meva, i ho faig molt bé amb aquesta emissora tot el dia. Gràcies. Fins un altre.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcon Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Ahora es el momento tanto de compra como de venta del oro, otra vez en récord histórico. Y en Compro Oro de Plaza Progreso actualizamos el precio cada 60 segundos. Síganos en comprooroplazaprogreso.es.
4: Hola, bon dia Manu, bon dia Ràdio Murta. Mira, som en Jaume de Campos i m'agradaria per dimarts si me podies posar aquest de Santa Maria, de Lorenzo de Santa Maria, Nos conocimos bailando. I us dic a la meva dona, als meus fills, als meus amics, a les amigues, i a tots els que li agraden Ràdio Murta, i a tu mateix, i als teus nens, i a la teva senyora, i a ta mare. I res, i salut tinguem per tots, i gràcies per tot. Gràcies, adeu.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Hola, bon dia, Ràdio Murta. Són de Càtia, de Vila de Palma. No podia posar fer demà dimarts, per favor, la cançó de l'abuelo de Manolo Escobar. La dedico a tots els meus fills, tots els meus nets, tots els de Ràdio Murta i especialment per tu. Moltes gràcies. Adéu.

0: guardia. Cuando brilles tú, te recordaré si no estás aquí. Y Javier Ojeda, de Danza Invisible. Labios de fresa, sabor de amor. Junto a DJ Chema Sánchez. Música en directo, buen ambiente y un planazo para disfrutar con amigos. Consigue ya tus entradas en rubioproducciones.com. Este 6 de junio, el tardeo más potente del verano te espera en Palma.
1: Hola, bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanet i m'agradaria, si és possible, per dia 12, que és el cumpleaños del meu germà, i m'he despistada perquè, clar, el dia 12... I te volia demanar, si és possible, si li podries posar la cançó Una casa de Boris Torrent. Li desig molta salut, que és el que més necessita, i ànimos per seguir endavant i disfrutar de les coses que se puguin, de seus fills i de les netes, que són una monada de nines. Bé, moltes gràcies, Manu, i molt d'anys en el meu germà. Adéu.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 de matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí. Gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

documental i frontera. A tots els oients de Ràdio Murta, sent. Perquè el bitxo encara està per aquí. I han d'anar alerta. L'ho dic. I una ferrada. Documental i frontera.

0: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
1: Servim per tot Mallorca.
0: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
2: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
3: Aigua potable!

Hola a tots, com va això? Som en Crit Joanico, des de Ciutadans de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga!

Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrers 59. Sintonitza l'emoció amb

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Can Matías y Miquel, abierto cada mediodía para disfrutar de nuestro buenísimo buffet. Infórmese para celebrar todo tipo de banquetes con nosotros. Nos amoldamos a su presupuesto para bodas, bautizos, comuniones y demás. Info y reservas al 971-42-73-20. Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
3: L'estació de Sant Llorenç, menjar bé i passar-ho millor.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer Veterinaria a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

Aquests són els nostres consells. Fotos renovades. Voreu trobat ditades o taques a les fotos? Les podeu llevar amb facilitat si fregueu la superfície amb un cotó banyat en llet teva i les aixugueu amb un paper suau. És increïble.

Coneguem les nostres dites i refranys. Ningú no pot dir d'aquesta aigua no en beuré. Les circumstàncies ens obliguen a fer coses que abans havíem censurat. Recomana moderació en els comentaris.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Necesitas lavar y secar tu ropa de forma rápida y cómoda? En Autonetoil, descubre nuestras lavanderías de autoservicio en Sonrosiñol y Sant Antoni, Ibiza. Abiertas de las 6 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días del año. Lavados desde 6 euros y secados desde 3, con producto de alta calidad. Y con nuestra tarjeta de fidelización, ahorra en cada servicio. Autonetoil, más servicios para tu día a día.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
3: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
4: Hola, soy Concha Buica y quiero saludar a todos los oyentes de Radio Murta y a mi amigo Manu Blanco, por supuesto, porque vos estim molt i perquè sou una bella gent.

Aquests són els nostres consells. Queixons trebats. Si es queixen de qualque moble se traben massa sovint, podeu solucionar el problema fregant els costats amb un tros d'espelma amb una pastilla de sabó nova.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
3: Ràdio Murta, la millor música nacional, internacional i de ses Illes.

coneguem les nostres dites i refranys. En el forn i en el rentador, la gent diu el bo i millor. Vol dir que en aquests dos llocs se murmuren i se conten totes les xafarderies.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Somos la Table Bow.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, verginis farcides de baquellà, ensalades, gaspatxo, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.
1: En aquest plena les Estolines.
2: Són la Joana des de Sineu. Són la Francisca de Soia.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Vice Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Vice Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust que

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Martí Serra.
4: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
5: Servim per tot Mallorca.
4: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
6: Telèfono 971 44 31 44. 971 44 31 44.
3: Aigua potable, Martí Serra.
7: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
8: Ràdio Murta.
9: Hola, ¿a que no sabéis quiénes somos?
10: ¡Los Panchos!
9: ¡No lo visis!
11: No, no, que no, no nos hagáis caso, somos las Supremas de Móstoles. Y estamos aquí para que recibáis un cordial saludo de nuestra parte, de nuestras partes no, de nuestra parte. ¿Y qué va, Sushi? ¡Venga,
12: diga! ¡Que viva la música!
11: ¡Viva!
12: ¡Un beso muy grande! ¡Mua!

aquests són els nostres consells. Taques d'ou. Abrals groguenys que deixa sou s'eliminen si fregueu la taca amb un pedaç banyat amb vinagre i després renteu la roba amb aigua freda, mai amb aigua calenta.

Coneguem les nostres dites i refranys. Per Sant Pere en revolten la figuera. Se diu perquè comença per Sant Pere a verir figues flors.

0: de l'Ajuntament de Palma, el senyor Toni Fuster. Senyor Fuster, molt bon dia.
1: Molt bon dia, com estàu?
0: Molt bé, gràcies per estar. Nosaltres hem de xerrar de, bueno, de que arriba una nova edició d'aquesta Fira de la Sardina que celebra al llarg d'aquesta setmana, no?
1: Sí, el proper dijous a l'1 i quart hi ha l'inauguració i, bueno, tornem a repetir un èxit de l'any passat i estem molt contents de poder tornar a repetir aquesta edició de la Fira de la Sardina, un producte totalment mallorquí, un producte sobretot palmesà, que només se pesca aquí a Palma, i que posa en valor pues, el sector de la restauració juntament amb el sector pesquer.
0: De dir que aquesta és una fira, bueno, pues, recent, no?, per dir-ho de qualque manera, però que està organitzada per la Confraria de Pescadors de Palma amb el suport de l'Ajuntament i que, bueno, pues, estarà ubicada en el moll vell de Palma, no?
1: Correcte. El proper dijous, divendres, dissabte i diumenge, en el moll vell de Palma, hi haurà aquesta segona edició de la Fira de la Sardina, on convidam a tothom que hi participi. L'any passat ja va ser, com dèiem, un èxit, crec que enguany ho tornarà a ser, i poden dir que, per exemple, podran degustar molt més plats en la varietat de la sardina, hi haurà més llocs dels famosos espetos, que l'any passat va ser un èxit rotund, hi havia coses llarguíssimes i ampliarem més llocs. També tindrem una nova zona per tastar producte mallorquí com és el vi blanc, que també acompanya en el peix, i sobretot aquesta oferta gastronòmica del sector de la restauració que fa que de la sardina pues, puguem disfrutar de plats totalment diferents, no? Com un llonguet de sardina, per exemple.
0: Que bo. Bueno, pues, mira, cita gastronòmica i proposta gastronòmica que arriba aquesta setmana amb el suport de l'Ajuntament de Palma i amb aquesta organització de la Confraria de Pescadors de Palma, aquesta Fira de la Sardina a partir d'aquest dijous 14 fins el diumenge, de 7 de maig.
1: Correcte, dia de 7.
0: Dia de 7, efectivament, en aquest moll vell de Palma, amb aquestes paradetes i bueno, aquesta proposta gastronòmica. Senyor Fuster, alguna cosa més a destacar? No? M'haig de convidar a tothom, no? Veurem si s'acompanya els temps també, perquè tenim un temps un poc raro todavía, encara en aquest mes
1: de maig. Bueno, jo crec que la previsió dels temps és bona, ens acompanyarà i sobretot convidar a tots els vostres oients i vosaltres mateixos a que passeu, a que vegeu i disfruteu de la gastronomia de la sardina, un peix que a vegades pel seu preu res que no valoran, però amb moltíssimes condicions nutritives.
0: I tant, i tant.
1: I també, doncs, els artesans que tindrem allà, un poc de música, tant infantil com per gent major, i que pugueu disfrutar i passar un cap de setmana un entorn, crec que, increïble, com és Esport Vell de Palma, on hi ha unes vistes espectaculars, i disfrutar d'aquesta oportunitat gastronòmica d'un producte totalment palmesano, d'un producte llonguet, que diríem, no? I disfrutar-lo amb moltes varietats de formes de fer-lo i passar un bon cap de setmana.
0: I a superar, no? A superar aquests 3.000 quilos que crec que se van repartir en l'edició de l'any passat, de sardina, Mallorca.
1: Sí, 3.000 quilos i més de 15.000 persones van passar l'any passat i enguany esperam que hi hagi més afluència. De fet, ja han començat, ja fa un parell de dies que ja han començat a pescar sardina. S'ha fet un documental que ahir se va fer la presentació molt guapo, molt interessant, i posa en valor aquest sector pesquer, juntament amb el valor de la restauració. Crec que fan una combinació extraordinària que no val la pena perdre-ho.
0: Molt bé, doncs cita gastronòmica, per gaudir de lo nostre, també, del producte local, amb aquesta Fira de la Sardina, a partir d'aquest dijous en el moll vell de Palma. Senyor Fuster, Toni Fuster, director general de Comerç de l'Ajuntament de Palma, gràcies per estar amb nosaltres i que sigui tot un èxit.
1: Moltíssimes gràcies, esteu tots molt convidats.
0: Gràcies, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
2: I fins aquí tota l'actualitat de la teva ciutat. Més informació al web palma.es.
3: Domingo 17 de mayo, vuelve la emoción a la Plaza de Toros de Inca. A las 18:30 horas, gran corrida mixta con 6 imponentes toros, 2 para Rejones y 4 para Lidia. Con figuras como Guillermo Hermoso de Mendoza, Borja Jiménez y Marco Pérez. Una tarde de arte, valor y tradición que no te puedes perder. Domingo 17 de mayo a las 18:30 horas, vive la intensidad y siente la emoción en una gran tarde de toros en Inca.

0: La primera cridada de sort de baixa amb aquest servidor Manu Blanco a la 88.4.
1: Buenas tardes, hola.
2: Hola.
1: ¿Amb aquí xerram?
2: Con Mari de Palma.
1: ¿Qué tenemos que escuchar, Mari?
2: Una canción de Eddie Grant que dice I can't get enough of you.
1: ¿A quién se la dedicamos?
2: Pues a ti, en primer lugar, a todos los oyentes de Radio Murta en general, a Juanjo, a Carlos de la Turoja, a los de Conecta Balear, a los de Teleasistencia, a los del Gober Balear, a los de Servicio de Ayuda a Domicilio, a todo el que le guste y que la disfrutemos juntos.
1: Gracias, buenas tardes.
2: A ti, hasta luego. Soldados del
0: amor. Ay, soldados del amor.
1: Venga, anem amb un altre cridat en directe. Bones tardes, hola.
3: Hola, soy Manu Blanco.
1: Què dius? Espera, espera, espera, que això no sé què han punyit. Ara sí, bones tardes.
4: Bones tardes.
1: Amb aquí xerram?
4: Amb una Lluïsa Dinca.
1: Què hem d'escoltar, Lluïsa?
4: Amb una eterna per naixer i la Durcal.
1: I a qui ho dediquem?
4: La dediquem, la vull dedicar al teu papà, que m'ha fet donar compte que hi feia anys, de 7 anys, no?
1: Sí, de 7 anys.
4: El dia d'en Tomeu, sí. Va, que és oblidat. Bueno, pues, per ell dos. I per tu.
1: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Gràcies, adéu, bones tardes.
4: Bones tardes, Manu.
0: Bé, la veritat és que en Tomeu feia els anys un dia i un dia després feia els anys de la mort del papà, no és així? Però bé, sentència, intenció i moltes, moltes gràcies. Som a temps per anar amb un altre? Serien capaços? Serien capaços? No ho sé jo. Ei, la gran trobada de Ràdio Murta, el dia 20 de juny. Avui me demanava el meu amic Pedro Segura, però hay que ir vestido de blanco a la trobada. De verdad, es obligatorio. Y no, para nada, tú puedes ir como quieras vestido. Como quieras puedes ir vestida. Pero si vas de blanco tienes regalo, ya está. Clay llampant, puro y casto. A la trobada no es necesario el vestido de blanco. Pots anar vestida com tu vulguis. Però si vas de blanc, tens regal. Claro, així de fàcil. Així comencem el programa d'avui. Bones tardes. Molt bones són les tardes de Ràdio Murta. Zona baixes aquí, a la 88.4. Per exemple, un de regalos que te pot dur és una fantàstica coca bamba del Font de la Creu del Gaida amb en Joan Fullana. Si vens vestida, vestit de blanc. Si no vens, te'n disfrutaràs d'una festassa, d'una festassa. Però no vol dir que t'enduguis regal, o potser sí que t'endús. Però tots els de blanc entendran sí o sí, sí o sí. Forn de la Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de la Creu, tasteu també la nostra boníssima coquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de la Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: restaurant Can Quirante de Sant Jordi vos convida en els amics, clients, així com en els oients de tot l'equip, tot de Ràdio Murta, a venir a Sant Jordi el pròxim diumenge, dia 7 de maig, a la 24 Fira d'Escaragal. Ah, i podeu venir des de Palma en el bus número 14, 1131, que passa per Sanal. O sigui, que ja ho sabeu. Restaurant Can Quirante, Sant Jordi, número de telèfon, 971-74-20-68. 971-74-20-68. Vos esperam. I recordeu que si voleu un bon caragol menjar, a Can Quirante heu d'anar...
1: I t'ho diu ell mateix, en Jaume Mesquida. Anem amb una altra cridada, però antes resulta que avui... bé, va ser ahir, també, eh? Un artista que fa els anys. Un any menys que jo té. Sí, sí, sí. Aquest artista extremenya és na Bebe. Sí, sí, sí. Na Bebe ha fet 48 anys. I què t'apareix si escoltam un dels seus èxits aquí a la 88.4?

0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbet y Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no tura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
0: Som en Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta amb DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
0: Així és la gran trobada de Ràdio Murta, que te repeteix, que li deien en Pedro Segura, que no és necessari que venguis de blanc. Que hi ha gent que diu, ah, és que justament jo no tinc tot de blanc, que no tinc roba blanca. Que no és necessari, la festassa està assegurada. Si vens de blanc, o vens vestida de blanc, ja saps que tindràs regal segur. Això és tot. Però tothom és benvingut sempre a qualsevol esdeveniment de Ràdio Murta. Tothom. Nosaltres, això de prohibir, de censurar i de tal, ja ho fan uns altres. Ja me comença a mossegar la llengua que me conec. Vinga, anem amb una altra cridada. Bones tardes.
4: Bones tardes.
5: Amb qui xerram?
4: Amb en Miquel del Portitxal.
5: Què hem d'escoltar, Miquel?
4: Pues mira, hem d'escoltar Straight Ahead del grup de Nick Straker Band.
5: Molt bé, i a qui ho diquem?
4: Pues mira, com sempre, per tots vosaltres, a tothom que escolta, a Ana Maria de Petra, a en Nati de Sant Oliva, a la Inés de les Columnes, i moltes gràcies per tot, Manu, com sempre.
5: Gràcies, adéu, bones tardes.
4: Gràcies, adéu,
5: adéu, adéu, adéu.
0: Molt bé, bon anar al mercat de l'oliva. Xarcuteria Mateu Fial. Els millors productes i embotits mallorquins, sobrassades, patés, botifarrons, camaiot. Local 3233 del Mercat de l'Olivar, davant la rampa de Mercadona. Únic puesto obert tot el dia, des de les 7 des de matí a les 8 del vespre. Xarcuteria Mateu Fial. Els millors jamons, de bellota, ibèrics, palenganes de formatge, tables d'embotits ibèrics i tota aquesta de fiambres. Xarcuteria Mateu Fial.
6: Bon dia! Has sentit parlar de la trobada de gent gran a Lluc? És una jornada molt especial per compartir, retrobar-nos i passar un bon dia. Dia de 7 de maig de 2026 al Santuari de Lluc. Si hi vols participar, ho has de demanar al teu club o associació de gent gran. No ho deixis passar, t'esperam a Lluc. Grup Way, fent camí.
0: Esportles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragol. Peus de porc, escabetxo, auberginis farcides de bacallà, ensalades, gaspatxo, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esportles, restaurant Esbrollador.
3: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691 82 53 21. Repito, 691 82 53 21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Escucha bien, mi viejo amigo.
0: Prepárate, porque llega un tardeo que va a dar mucho que hablar. Sábado 6 de junio en el pueblo español de Palma, un tardeo del carajo, con Rubio Producciones. Sobre el escenario, La Frontera.

0: Nueva temporada en Gaspar Bou, ropa masculina en muro. Atención personalizada, especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-5371-63, 53-71-63. Su tienda de ropa para hombres es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.
1: Gaspar Bou, en Margalida Aguiló, Nanita, Esther Moreno. Bueno, una passada de professionals que m'avesteixen això i me deixen... Eix un pincel, la verdad, eh? Quina passada, que estic de content i d'orgullós d'aquestes amigues tan bones professionals. Anem amb una altra, per cert, que aniré vestit així, de Gaspar Bou, com no podria ser d'una altra manera, a la gran trobada de Ràdio Murta de dia 20 de juny. Anem amb una altra criada. Bones tardes. Ara mateix s'ha teat la comunicació, així que la primera persona que mos cridi entra en directe. Sí, sí, sí. Mentre vaig a pillar un botó a Montuiri. Corre, llàvame. 971-43-97-85. El telèfon està libre. Està a tu disposició.
2: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
1: Y de Montuiri a Radio Murta, anem amb una altra criada. Buenas tardes, hola. Buenas tardes.
3: Hola.
1: Hola, amb qui xerram?
3: Inés.
1: ¿Quién te escolta, Inés?
3: Ara una cançó que no sé si farem taco, perquè ja si inglès els vaig prendre tot de sap i no sé de gramàtic, no te'n riguis de jo.
1: No me'n riuré ni de tu ni de ningú.
3: De ningú me sap, però jo no. One-way ticket, ho dic bé?
1: Ho has dit bé, one-way ticket, sí.
3: One-way ticket. Sí. És que jo el sé, però ja el vaig prendre tot de sap i a vegades no ho sé.
1: Sí, one-way ticket, the eruption, exacte. I a qui ho dic?
3: Sí. L'he de dir que en compte, en el Nati, en el Miquel d'Esportitxau, que m'agrada molt la música que posa, a tots els de Porreres, tots els meus amics, en el Maria de Tolleric, i en el teu fill, en Cançador.
1: Moltes gràcies, i d'ara mateix la posant, d'acord?
3: Vale, gràcies.
1: Gràcies, bones tardes.
3: Bones tardes.
1: Bona anar, massa ràpida, i tornem.
4: Huele a mar.
0: En Fonsa Rápida cada pan cuenta una historia y cada dulce es una obra de arte hecha con cariño. Somos una panadería y pastelería artesanal donde el sabor auténtico de Mallorca se hornea cada día. Ingredientes locales, recetas tradicionales y manos expertas que transforman lo cotidiano en algo extraordinario. Desde nuestras tradicionales ensaimadas hasta el pan moreno recién salido del horno. Aquí se respira pasión por lo artesanal. Ven a descubrir el sabor de lo hecho con alma. Estamos en Avenida Miramar 52, Ser Rápida.

0: 4 viaje de cuento de hadas. Descubre la magia de la región francesa de Alsacia. ¿Estás listo para sumergirte en un cuento de hadas navideño? Alsacia es el destino perfecto para ti. Del 26 al 30 de noviembre, caminar por las calles de Colmar, con sus casas medievales y canales pintorescos. Visitar el mercado de Navidad de Estrasburgo, uno de los más antiguos y hermosos de Europa. Degustar deliciosos platos navideños como el foie gras y el bûche de Noël. Un entorno invernal mágico y pintoresco. Mercados de Navidad auténticos y festivos. Gastronomía deliciosa y tradicional. No te pierdas esta oportunidad de vivir una Navidad inolvidable en Alsacia. Reserva tu viaje ahora. OK Travel. Contacto Jacqueline. 664-203-674. Així és, Alsacia, en Jacques Astudillo de OK Travel.
1: Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Són de Neus de la Pobla.
1: Què hem d'escoltar, Neus?
2: Per Anna Ortiz, Prohibit de passar.
1: Molt bé, i a qui ho dediquem?
2: Bueno, vol dir per tu, per tota la teva família, la Maria de Palma, la Nata de Son Oliva, el senyor Tomà Navarro, el senyor Francisco de Menorca, la Maria de Petra, i per tota la meva família i per tot que escolta Ràdio Multa.
1: Molt bé, i d'ara mateix la posam.
2: Bones tardes, gràcies.
1: Gràcies, bones tardes. I d'ara escoltarem aquesta
0: Prohibido pasar, mi corazón tiene nombre, no t'ho perdis, de l'Àlex Ortiz. Lo que no te pots perdre és la gran trobada de Ràdio Murta. Corre a comprar els teus tiquets, que ara encara ets a temps. Som en Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
3: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
3: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
3: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
4: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
5: Ahora es el momento tanto de compra como de venta del oro, otra vez en récord histórico. Y en Compro Oro de Plaza Progreso actualizamos el precio cada 60 segundos. Síganos en comprooroplazaprogreso.es.
6: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
3: I de... Sí, ja ho sabeu que mos podeu enviar directament un WhatsApp, no és així? Podeu enviar-mos WhatsApp, notes de veu, àudios, però també mos podeu cridar, com sempre, en el contestador de Ràdio Murta. Jo ara se m'ha girat l'estómago avui a distintes coses que me van contant i que fan que un... se compliqui sa feina, no? Quan vulguis que no, són... bueno, són coses que nosaltres, els professionals, hem de dur, però de vegades se mos gira l'estómago quan sabem que ha desaparegut un, o que hi ha ninets malaltats i que necessiten de la nostra ajuda. Aquest és el cas. Te xerram de l'estrella de na Marta. Atenció en aquest sopar.
4: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella de na Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
5: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella de na Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, té una nit màgica que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.
6: Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
3: Mira que fa anys que peto un bosc i que estic en ràdio i participant en gales benèfiques, en temes solidaris i en ONGs. Però bé, ja ho sabeu, Ràdio Murta, l'estrella de na Marta.
4: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella de na Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
5: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella de na Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia. Té una nit màgica que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.

Estil local, darreres tendències i canvi d'imatge, perquè la moda té una essència pròpia. Ja ho saps, cada dimecres a les 9, a Canal 4 Televisió, Fashion Fair.

0: bueno, que todo se me daba. Sus compañeros de feina, de un fondo de Bunyola.
1: Amb Joana de Campos.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Escolta, escolta, saps on puc fer una matrícula així ràpid que no té gens de temps?
2: Clar que sí, a Naibor te la fan al moment i tenen tots els models homologats.
1: Però només fan matrícules?
2: Que va, tenen de tot, senyalització de trànsit, sortides d'emergència, cartells de vado, balissaments i també les plaques per saber si un local està autoritzat per la conselleria.
1: Perfecte, però tinc un problema. La meva cosina és que no és de Mallorca.
2: Cap problema, home. Naibor envia a totes les illes, a totes.
1: Ja tenc clar, Naibor és el que necessit.
2: A punt d'idò, 971-46-98-00. A més, són agudíssims.
3: Hola, soy Julio Madrid. Os mando mis mejores deseos para todos los oyentes de Radio Murta y también para todos los locutores y personas que componen la emisora, porque Radio Murta es la mejor y la más guapa. Permitirme mandar un cariñoso saludo a mi amigo Manuel Blanco, vuestro amigo Julio Madrid.

Recuerdas de aquel perder que me dos... Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic considerat el rei del mòbil.

0: Aquella millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
1: Hola chicos, ¿qué tal? Soy Marta Sánchez y quiero mandarle un beso muy fuerte a Manu Blanco, un beso muy fuerte para Radio Murta y para todos los oyentes. Nos vemos muy prontito. ¡Muah!

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Balcón Viajes i Podrom Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
4: Vos acompanya Ràdio Murta.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: guardia. Cuando brillas sol te recordaré si no estás aquí. Y Javier Ojeda de Danza Invisible. Labios de prensa, sabor de amor. Junto a DJ Chema Sánchez. Música en directo, buen ambiente y un planazo para disfrutar con amigos. Consigue ya tus entradas en rubioproducciones.com. Este 6 de junio, el tardeo más potente del verano te espera en Palma.
1: Aquests són els nostres consells. Taques de vi. Per eliminar una taca de vi negre que ja s'ha aixugada de damunt d'un tapete de cotó, tireu per damunt sal fina i fregueu. A continuació, amb suc de llimona calent. I encara que la taca sigui fresca, tireu-li per damunt aigua amb gas o aigua oxigenada rebaixada.

coneguem les nostres dites i refranys. Saigo nega, però no es nega. Doble sentit de negar, ofegar-se, i negar, dir no. Saigo s'ha de donar en qui la mort demana.

0: líder d'Overo.
1: Anna Encarna, des de Serenal. Som de Joana Maria i estic entre Vini Igual i Sencelles.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Geleres perfectes. Les gomes de la porta de la gelera se conservaran en perfecte estat si les feinetes periòdicament amb aigua i sabó i les apliqueu un pot de crema rica en vaselina.

coneguem les nostres dites i refranys. En dir-la grossa. Se diu quan un exagera una notícia.

0: Ana Mato de Campos.
1: Juan, Collin Rebaza. Som un Miquel de Crestaig, de Sa Pobla.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...